0: Las novitats der RTR.
1: In Svizzera duein unfrendas de violenza sexuale sovenir sustinde las assicuranzas d'accident. La NATO vuol investir 40 miliardas dollars en la defensivn de dronets. De pli de quals temas de Laura dati os en las novitats de las duas. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Si warten noch al Conseil Federal duen en l'avenir tot les unfrendes de violenza sexuala survenir prestaziuns d'accident. En la consultaziun fronte questa proposta sin gran consentiment. B. La PPS refusa la facenta. In midada de la legge d'assicuranza d'accidents due se girar che els dons de sanedat suenter violaziuns sexuales vingen surpigliats unita lateralement de la assicuranza. La PLD, al Center UR als Verts, benevente la midada da legge correspondenta. La PPS, per conter, refusa al sbots costliazion speciale conter al System. La partida tema tranter auter de Picosts. In Svizzera serve la forsta las paias vinavant, mentant che las entradas dels top-codegnadas en crescides als ultims ons, en quelles de persones con paias basses se reducides, que mosse in recerche de la Union Sindicala. La region sein las paias masaunas ca stagneschen, malgra che la productivitat crescia. Quest gudoins sein als ultims dies ons, surtot itz en il sats dels patruns e dels azionaris. Tranter las Latainas detia vinavant ina gronda differenza. La mesedat de las donas udonia de mainca 5 millifrancs al mais, ter ils omens saia quai en media 7 millifrancs. La midada del clima a las conchiglia quacca pudessan desequilibrar la populaziun dels pescs en il lai dels 400. A questa conclusiun vegn in rapport quin ca cumpraglia la populaziun dels pescs dels ultims diagions. En il lai vive al moment bain in a populaziun stabila, ai fer als ultims diagions sai però evni constata midades. Uscia è la popolazione de sorts can gugent el chaut crescida, quella de pescs che vivono in la profondità per conter è sminuida. La NATO vuol investir als proxims 5 ons passa 40 miliardes dollars in la defensione de drones, quei ha annuncia al segretario generale della NATO, Mark Rutte, a l'uch del incontro suprem in Turchia. Pinavant s'obligation ils aliats de formar 5 giadas u scheblers soldats per l'acziun de drones fin al 2027. Drones aien mida fundamentalmein el caràcter de la guerra moderna u scia rütte. Elles seien davantadas in factur decisivs in il champ de guerra. Quai vesin ins in Ucraina, al proxim Orient, però sin territori de la NATO. Con quai fai allusione alla violazione del spazio d'aria e nel spaiais della NATO.
0: La meteo.
1: Il centro mesdì è demandato se vents sull'egli, c'ha e là ai magari in cins nivels. I vien puspe fitch, ciao, e la radion de cuire dati oz fin 32 gradi e l'engia di notte fin 23.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatais in rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

Vischnanca Cimora, da Antonia Sonder. Il tren porta davanti ils ons e con els ils nosvils, ed els nem bec plecò. Il vent porta davanti il tren e con els ils nos giovens, ed els na turnen bec ple. Il vent ed il tren turnen e portano tirs ils oters, ciom bec riesch's e penden.